22 hores de 10 minuts i m'interior a Ràdio Moçambic. Tenim de davant i bauit-les. Això tinc guela pen per a les. Ah, t'ha suït amb pel·les, i no és manganin. Pel·les, el que saps, això que ho he tenint amb la meva calabs, nyena la veia. Si l'heu de com amb pel·les, aquí, King. 22 hores de 3 minuts. I que senyem un Ràdio Moçambic dit avui amb pel·les, el que... Ah! Oi, tinc guela, això que ho he tenint, oi, com jo faça, o t'ho he tenint, oi, com jo que... E eu faço aqui. 22 horas e 10 minutos. Repelele o índice do grande Zé Capsol. O que dela, minha multa?